0: por hoy sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
2: Lo notas, ya huele a verano. La brisa del mar, las gaviotas y ese plan de chiringuito que tanto apetece. Pero antes de lanzarte, prepárate para disfrutarlo al máximo. Llegan a Skoda Jorro Import las ofertas más refrescantes del año. En kilómetro cero, Kami, Kodiaq, el Rocó Enya con 500 euros en carga eléctrica o combustible. Solo para los 10 primeros, no te quedes fuera. Te esperamos antes del 29 de mayo en Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol, tu Skoda al mejor precio.
3: Hoy por hoy Gandía.
4: Molt bona vesprada de dimecres 17 de juny. Avui han passat, estan passant i passaran coses molt importants i vos les anirem contant poc a poc, però de vegades l'actualitat més viva passa per la memòria i en concret, en este cas, la memòria de les dones. Resulta que a Gandia fa 100 anys que resideixen les religioses de Sant Josep de Girona, unes germanes que han dedicat la seva vida a cuidar dels altres, no només a curar físicament, sinó també a escoltar, que de fet és igual o més important, eh? I avui hem volgut arrencar este programa parlant amb elles. Este matí m'han obert les portes de sa casa, m'han acollit com una més i m'han contat la seva vida, una cosa que als periodistes ens agrada molt. Bon dia. Hola.
5: Què tal?
4: Bon dia. És vostè Sor Elisa?
5: Sí, la mateixa. Aquí estic esperant-vos.
4: Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
5: Vale. Moltes gràcies a vosaltres per vindre.
4: Anem a situar als oients. Estem en el número 12 del carrer Pare Gomar. Entrem cap a dins. Perquè ací viuen les germanes, no? Conte'ns vostès, qui són?
5: De Sant Josep de Girona. Les veladores.
4: Les veladores de Sant Josep de Girona. Acabem d'entrar ací, a l'entrada, al hall, podríem dir, d'esta casa, que a priori, des del carrer, pareix una casa normal, però això amaga molts detalls molt bonics. Anem a descriure un poquet, acabem d'entrar ací, al hall, i diuen un espill: el Senyor ha estado grande con nosotras y estamos alegres. És una frase per celebrar el centenari de l'arribada de les germanes a Gandia, 1926. Sor Elisa, conta'ns un poc com naixen, com naix aquesta...
5: Bueno, la nostra congregació va néixer per Maria Gaitibau, va ser la fundadora. Ella és catalana, de Llagostera, i entonces, pues, després que ja va passar unes quantes coses, no, que la seva mare es va morir, va conèixer un metge que li parlava dels malalts que morien a l'hospital. Entonces ella va sentir dins d'ella una crida del Senyor i va començar amb una altra amiga a anar a velar. I vam començar a anar a velar els malalts l'any 1870, el dia de Sant Pere. Van sortir per primera vegada la mare fundadora i una altra germana.
4: Que es dedicaven a...
5: A cuidar els malalts en casa, a servir-los, a ajudar-los, a tot el que fos, perquè abans no hi havia residències ni hi havia res. Tot això, la gent es moria a casa i nosaltres pues, fèiem aquesta llavor, no? Servir al Senyor en el malalt, en el més vulnerable,
4: I escoltar-lo, suposo.
5: I escoltar malalts, sobretot. Però sí també estar moltes vegades en silenci perquè els malalts ni parlaven ni res. Però la nostra missió principal és això, velar i servir als malalts en tota classe de malalties, els més vulnerables de tots. Això és el nostre origen.
4: En 1870 naix este origen a Girona, no?
5: Sí.
4: I el 1926 s'instauren vostès ací a Gandia.
5: Aquí a Gandia, van vindre unes 20 germanes que també se dedicaven a lo mateix, a servir i velar, a cuidar els malalts en les cases, en l'hospital, també aquí posàvem injeccions, curàvem, tomàvem... Preníem l'atenció també i moltes persones majors d'antes quan es veuen, ai, sí, jo vaig estar allí, que me van punjar i tal, ja conec.
4: I, clar, això eren els orígens, que vostès podien punxar a casa, prendre l'atenció, no? Ara suposa que això no es pot fer, o sí?
5: Això no es pot fer ja en casa, que, aunque nosaltres...

0: Quina hora sona el despertador, per a vostès?
1: No, nosaltres tard a les 7 del matí. No.
0: Tard a les 7 del matí?
1: Sí, o les 6 i mitja, oi?
0: Això no és tard, no? O sí? Bueno, no sé, per a vostè...
1: Perquè, vosaltres clar... sí, perquè abans es aixecàvem a les 5 del matí. Saps? Perquè primer tenim que fer unes altres faenes per anar, però ara no, ja s'aixequem més tard.
0: I una vegada s'aixequeu?
1: A la capilla.
0: Anem a la capilla. La capilla està ací dins?
1: Sí.
0: Aquí. Me la pot mostrar?
1: Sí, sí.
0: És que esta casa, ostres, no para, uau, no para de sorprendre. Tenen ací a casa una capella. Sor Elisa, explica'ns això.
1: Pues ja les monges, quan van vindre aquí, nosaltres tenim que tindre una capilla a totes les cases que anem. Uh-huh. Si no hi ha lloc, agafem una habitació i fem de capilla, no? Uh-huh. Perquè per nosaltres el més principal és, primer, fer oració amb el Senyor, que es donarà la força per anar a cuidar els demés.
0: I aquí... anem a fer un resum, per a que no se'ns perguen els oients. En l'entrada, només entrem, vegem aquesta cartella a l'espill de l'entrada, on diu això del centenari, vegem també un pati molt, molt gran i molt ben cuidat, i de sobte obris una porteta i es destapa esta capella, que és molt gran, suposa que s'hauran ajuntat ací diverses habitacions per fer-lo. O ja venia fet?
1: No sé, no, això no ho sabem. Perquè jo crec que ja n'hi havia una petita capella. Mm-hmm. Saps?
0: I és espectacular. És
1: ple, aquests bancs. Mm-hmm. I abans se feia missa cada dia aquí. Mm-hmm. Venien gent de fora, obríem aquesta porta i també venien a oir la missa. Ara no.
0: Mm-hmm. Clar, per a que es facin una idea sobre Elisa, clar, és una capella, però bé podria ser una església petiteta, no? Perquè té, bueno, ses decorats, les seues imatges en dorat i guarda un secret molt ben guardat.
1: Hi ha un secret que aquí tenim a les germanes màrtires.
0: Mm-hmm. Quin és?
1: Són Fidela Oller i Josefa Monraval, que és d'aquí, de Gandia. Aquestes dos, en una altra que està en Barcelona, les van assassinar en temps de la guerra, en el 36.
0: I les tenen vostès ací?
1: Sí, estaven abans al cementeri, quan van portar tots els... allà tot, ho van portar... Com, per a fer les beates, teníem que traure tots... tots els rossos i tot de les germanes, no? I pues, van limpiar, va vindre de l'obispat el que se dedique a aquestes coses, i entonces van agarrar, perquè tenim que tindre relíquies, perquè a elles les van beatificar, no perquè facin un milagre, sinó perquè van ser màrtires. Entonces, part de les relíquies que tenim per al món és destrossar dels ossos que per allà hi ha una relíquia, allà petiteta.
0: Sí.
1: En totes les cases hi ha una d'estes i ahir hi ha un trosset d'os o de lo que sigui.
0: Molt bé.
1: I aquesta casa pues, ha sigut molt important des de que va passar això, perquè aquí estan les dues germanes i quasi... part de l'altra de que està en Barcelona.
0: Clar, perquè recordem que des del 1926 estan ací a Gandia, però des del 1870 es va fundar la fundació. Sor Elisa, ens hem quedat per la vostra rutina del matí. Hem entrat a esta capella, que és el primer que feu al dia. Ens ha sorprès i ja ens hem posat a parlar de la capella, però a continuació què feu?
1: A continuació pues, anem a missa per matí, fem les coses de la casa i després si sí, anem a visitar alguna persona.
0: Que ara continuen, visitant.
1: Sí, visitant i portant la comunió. A les persones que ho demanen es portem la comunió en casa i visitem a les persones en casa, o el que sigui, on a l'hospital, on ens diguin. Això és el que fem ara. I l'oració, perquè nosaltres tenim temps per... fer oració, i el més important per nosaltres és l'oració, perquè de l'oració vas al malalt. Encontres a Déu aquí i l'encontres en el malalt.
0: Sor Elisa, moltíssimes gràcies per atendre.

0: Felicitats per estos 100 anys ací a Gandia i enhorabona per, i gràcies també per la labor que feu, que fèieu i que continueu fent.
1: Sí, sí, estem aquí, seguirem. Ja vam dir el dia de l'Eucaristia que seguirem aquí en Gandia perquè és molt important que tenim les màrtires aquí. Entonces, aquest any farem tot una qüestió de coses, d'encontraments, hi haurà la història de quan van vindre aquí les germanes en la biblioteca, en el saló que hi ha allí dins dels arts. No?
0: I farem... Per a poder conèixer més. Això quan serà?
1: En octubre.
0: En octubre.
1: Ara donaré un folleto.
0: Vale.
1: Heu dit tot.
0: Perfecte. Molt bé. Sor Elisa, moltíssimes gràcies.
1: Molt de gust. No serà.

0: I si parlàvem de les religioses de Sant Josep, que compleixen 100 anys a Gandia, saben qui està també d'aniversari? Doncs l'escola d'adults, que ja fa 4 dècades, 40 anys, també a la capital de la Safor. I fins allà que se n'ha anat el nostre company Daniel Ardit. Dani, molt bona vesprada, conta'ns.
1: Hola, Celia. Sí, te salude desde el edificio de la Escuela Pía, como lo conocemos. Y así que las oficinas de dirección, realmente el nombre oficial es Centre Públic de Formación de Personas Adultes Jaume I de Gandia. Y dit això, a partir de ahora, Escuela de Personas Adultes. Anem a visitar después una aula, porque hay alumnat que está esperando, pero primer volem conèixer la dinàmica, no? I per això m'acompanyen el cap d'estudis, Francesc Sarrió. Francesc, molt bona vesprada.
2: Hola, com va, Daniel?
1: I la directora des del 2023, Gemma Soler. Gemma, què tal?
3: Molt bé, Daniel.
1: I també completem esta xerraeta, primera xerraeta, des de l'Escola de Persones Adultes, amb el secretari Miquel Àngel Gomar. Què tal, Miquel Àngel?
4: Hola, molt bé, bona vesprada.
1: 40 anys... que es diuen molt pronte. Gemma, tu estàs des del 2023 com a directora, però ja portes uns quants més, no?, formant part de la família de l'escola d'adults.
3: La veritat és que sí. Sí, des del 2014 estem ja en directiva i treballant per a l'escola el millor que podem.
1: Després d'aquests 40 anys, quin podríem dir que és l'estat de salut de l'escola d'adults? Com es troba? N'hi ha una evolució creixent, que ha millorat, i està en bon moment l'escola d'adults?
3: Creiem que sí, està en molt bon moment perquè la quantitat d'alumnat ha anat incrementant-se any rere any. Enguany són 1.080 alumnes, que són moltíssims, i la demanda continua. És a dir, si tinguérem prou professorat per abastir a tota la demanda que tenim, probablement seríem 2.000 alumnes.
1: Parla suport perquè així hi ha gent que en el seu moment, per les raons que siguin, no van poder completar els seus estudis, els bàsics fins i tot, i esta és una bona manera, no?, d'aconseguir aquest primer graduat.
3: Sí, és una molt bona manera d'obtindre el graduat en secundària i a partir d'ahir continuar els estudis. Tenim alumnes que han anat fins i tot a la universitat. Després de no traure el graduat en l'institut, per diferents motius, venen ací, es motiven, trauen el graduat, trauen bones notes normalment, van a fer cicles de formació professional i molts acaben en la universitat.
1: Tot això és la part arreglada, no?, de la vostra oferta formativa.
3: Exacte, tenim dues parts. La primera és la arreglada, que és la conduent a obtindre el graduat en ESO, que coneguem com a graduat en ESO, i després tenir la part no reglada, que ja abarca moltes coses diferents, competències digitals, anglès, etc.
1: Això ja seria la part de creixement personal, i tu d'això, Miquel Àngel, saps una miqueta perquè és important, eixa vessant del creixement personal.
4: Sí, efectivament. Tenim cursos adreçats a persones majors, fonamentalment de competències digitals. Tenim 8 cursos amb moltíssima demanda, plens. Després tenim cursos de valencià, tenim cursos d'anglès, tenim cursos també de castellà per a estrangers, que també tenim 7 grups i amb una demanda enorme, val? I aleshores tots els dies tenim llistes d'espera. De forma que, bueno, el que intentem així és donar resposta a una necessitat que hi ha en la ciutat, que és que des del castellà fins a les competències digitals, i bé, en definitiva, ahí estem, intentant amb els recursos que tenim donar el màxim de servei.
1: Clar, que en ese castellà per a persones no vingudes és el reflex de la realitat, no?, de la diversitat de cultures que tenim en Gandia i que, segons el que dius, sembla que va més.
4: Va més, perquè la veritat és que començarem amb 2-3 cursos ja fa 10 anys, però la veritat ja el dic que estem en 7 cursos, i a més, afortunadament, les persones que acaben el nivell A2, perquè tenim el nivell A1 i l'A2, enguany poden certificar ixe nivell d'espanyol, diguem-ne, que té validesa a efectes d'OI, i aleshores diguem-ne que això és un premi per a aquestes persones que estan fent l'esforç d'aprendre la llengua, i bueno, també tenim certificacions de l'A1 i de l'A2 de València.
1: Deixa'm que això li tire al profe de València, perquè aquests nivells, proves de la Junta Qualificadora, crec que és novetat d'enguany, o m'equivoco?
2: Sí, això és el primer any. Des de la conselleria ens van informar d'aquests canvis i per primera vegada hem assumit la seu de les proves d'A2 i de B1 fa no res, el dia 6 de juny, i realment el que nosaltres fem de lloc on es celebren les proves i és la Junta amb tota la seva, en tot el seu aparell el qui vessi a fer-les, d'acord? Aleshores s'han matriculat enguany en el B1 50 alumnes i en el A2 uns 25 o 26. I el que té això de bo és que està a Gandia, al centre, la gent no s'ha de desplaçar a la Politècnica, és en juny, no s'han de desesperar massa a octubre.
1: I a més, en un edifici històric, és un luxe, no?, rebre les classes en un edifici com el de l'Escola Pia, en tanta, tanta història. Gemma, projecte Erasmus Plus, esa projecció internacional, no?, de l'Escola d'Adults.
3: Sí, sí, que és molt important, perquè normalment la gent pensa que l'Erasmus Plus és només per a instituts o col·legis o universitats, i no, així per a persones adultes també el tenim. Ens van acreditar en el curs 23-24, i hem fet algunes activitats de cursos, d'acompanyament de professorat en altres països, com Itàlia, Alemanya, i la idea és, a partir de setembre, començar a portar alumnat a escoles d'adults d'altres països, per a que coneguin la seva realitat i tot això.
1: En tot això, i esta pregunta per als tres, no?, si, que vull aportar, tot això demostra que després de 40 anys que l'escola està més viva que mai, no?
3: No sols està més viva que mai, és que és més necessària que mai. Precisament per el que estaves comentant, Miquel, segons l'INE crec que hi ha un 26% de població en Gandia no vinguda i hi ha molta falta de recursos acadèmics per a adults. Sí. També en competències digitals, com el comentàvem, per a gent que comença ara a utilitzar les noves tecnologies, en acreditació de valencià, realment crec que és un paper fonamental, el de totes les escoles d'adults.
1: Tu, Miquel Àngel, ja portes uns quants anys formant part de la família. Tu, Francesc, eres el novençà, no?
2: El novell. Jo porto només 4 anys, però ja m'he adaptat com un mes i estic molt, molt a gust, així, la veritat.
1: Perfecte. Miquel Àngel, Gemma, Francesc, moltíssimes gràcies per obrir-nos les portes, però encara no m'on anem. Anem a aprofitar esta visita i el fet de que ens hagueu obert les portes, perquè els espera un grup d'alumnes, no?
3: Sí, efectivament, en una aula propera, sí. Sí.
1: Doncs bé, Celia, te deixo temps per altres qüestions, però que tornem.
5: Que
1: tornem
5: abans
1: que acabes el programa. Anem canviant d'aula per a parlar amb algun alumne, per a conèixer també aquest perfil de l'alumne de l'Escola de Persones Adultes d'ací de Gandia.
5: Perfecte, doncs fem una cosa. Tu quan vulguis connectar a l'altra volta, tu ens avises i nosaltres et donarem pas. Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta escola d'adults que tan important és ací a la ciutat i a la comarca.

0: I esta cançó ja saben que és perquè toca pues, connectar amb el servei de salvament i socorrisme de Creu Roja de Gandia a la platja nord. Avui ens atén Miguel Ángel Santa Marta. Miguel Ángel, com està la bandera per allí? Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Avui per si tenim bandera verda. I exacte. Tenim un horatge de categoria. Qué la mar està com un plat. I fa bon dia per disfrutar de la platja.
0: N'hi ha molta afluència de gent?
1: Segueix estable com els dies anteriors. Tindrem un 30 o un 40% d'afluència.
0: Clar, perquè ara encara és temps de treballar, eh? Que no s'ha acabat el
1: sí,
0: curs, queda
1: de treballar,
0: poc, però...
1: de col·le i de tot.
0: Exacte. Molt bé, Miguel Ángel, pues moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta informació de primera mà, des de la Voreta de la Mar. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres. Adéu.

0: la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. ¡Solo esta semana! Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. ¡Visítanos! ¡Ven a Ocasión Plus!
1: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
2: Juan Viaje, Juan Chapuzón Nocturno, Juan Conversación Interminable entre Amigos, Juan Mini Cooper, Juan Esperándote y solo 200 unidades limitadas. 3, 2, 1. Este verano, hazte con el icónico Mini One en su versión más accesible. Más info en mini.es. Mini One. Todos quieren One.
3: Infórmate en tu agente Mini Benigar o en mini.es.
4: Tu salud no puede esperar. Inés Gandía cuenta con un completo servicio de diagnóstico por imagen. Resonancia, TAC, mamografía, radiología convencional, ecografía. Tus pruebas en menos de 48 horas, sin esperas. Hospital Inés Gandía. Factor humano y tecnología punta.
5: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
6: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
7: ¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 18 al 30 de junio aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. Unidades limitadas. Consulta la selección online. Ven a tu Bisauto más cercano y no lo dejes escapar.
8: Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport, número 42, Gandía.
9: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
10: Yes, of course.
9: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
10: Yes, of course.
9: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
10: Yes.
9: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
11: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
12: Abans parlàvem de Gandia, però ara ampliem la lupa i ens focalitzem en la Safor. I és que en la Mancomunitat hi ha notícies. En este cas, pel que fa al servei de gestió de residus. Jo no els ho contaré, que ens ho conte directament Boro Femenia, que és el vicepresident de la Mancomunitat de la Safor. Boro, bona vesprada.
13: Hola, molt bona vesprada.
12: Conta'ns què és el que s'ha fet entorn a aquesta gestió de residus de la comarca.
13: Bueno, ahir en el pleno de la Mancomunitat de Municipis de la Safor es va aprovar traure ja la contratació de la replega de FEM i de la neteja viària d'un parell de pobles de Miramar, Piles, El Real i Beniarjó per un preu aproximat de 10 milions d'euros.
12: Miramar, Piles...
13: El Real i Beniarjó.
12: El Real i Beniarjó.
13: És la replega del FEM a lo llarg de 4 més 1 o 5, no sé si dius el temps, però crec que serà sobre 4, que és el mínim legal, la replega d'aquests pobles i la neteja viària. Uh-huh. Des de la Manco, al sí de la Mancomunitat, és el que hem fet, ha sigut com a ente administratiu que hem preparat tota la documentació. És a dir, aquests 4 pobles ja tenien l'avantprojecte per atraure-ho a concurs. Es diria, estava el que es diu el projecte de la casa, per definir-ho així.
12: Vale.
13: És a dir, tens ja l'avantprojecte dels turnos, els camions, que el que tenen que replegar, quins dies tenen que anar, tant la selectiva com el resto normal, com l'orgànica. Es fan estudis, diu, aquesta replega val X milions o X mils d'euros, com el projecte de ta casa. Però ara es trau a concurs per a que empreses que es dediquen a la replega del FEM es presenten.
12: Molt bé.
13: Per el seu volumen, per el seu volumen estem parlant que això és en la plataforma d'Europa.
12: Clar.
13: Perquè és una gestió, no és una construcció. És a dir, això va... Qualsevol empresa d'Europa es pot presentar.
12: I veureu, això què suposarà, aquesta gestió de residus unificada en aquests pobles?
13: Home, doncs pues vas coordinant. Lo bo que té és que vas unificant criteris de com se replega el FEM.
12: Vale.
13: Vull dir, home, clar que les empreses, l'empresa que tenim així en l'Estafor, l'Herma és una empresa que té una gran qualitat. Però bé, tota vegada que ja s'acaben els contrats en els pobles respectius, ells han decidit que fora la Mancomunitat qui traguerà concurs d'aquest projecte. És a dir, l'ERMA presentarà i es presentaran algunes empreses o ja veurem, això ja és cada empresa fa els seus estudis.
12: O sigui, que ara estem en la fase eixa, de que cada empresa fa la seva proposta i ja s'adjudicarà.
13: Si consideren oportú, això es penja a la plataforma i el que vol es presenta i el que no, no. És a dir, és l'obligació que tens legal dels pobles traure-ho a concurs. És a dir, no és que estiguem... jo ho vaig traure, jo com a alqueria de la Comtessa, jo ho vaig traure fa 2 anys i pico i tinc l'empresa i a l'empresa que he dit abans i ells m'ho porten i estic supercontent. És a dir, però ells van dir, bueno, que ho faci a la Mancomunitat i quan la Mancomunitat estem els 31 poble, doncs, dins de les competències de la Mancomunitat era fer això i li ho van trasladar i ho han fet. De la mateixa manera que estem preparant també fer l'avantprojecte de 12 pobles més perquè una empresa es quede per a fer el projecte. Una vegada tingués tot això, trauràs al concurs la replica d'aixos 12 pobles.
12: Val, però clar, això no sé si per a qui ens estigui escoltant, pels veïns i veïnes, lo important, això repercutirà en el preu de les tasses o de moment no?
13: Jo crec que obligatòriament repercutís en el preu. Tinguem en compte que estan obligant-nos des d'Europa a augmentar els serveis. Que si l'orgànica el deixa separar més, entonces el sobrecost que t'obliga a fer, pues igual es quedarà, jo crec que es notarà un poquet en el rebut. Perquè estàs, com tens un projecte inicial de com fer la replega, que és el que fa l'empresa, fas un detall de... Igual lo vas resumint. És a dir, no només tens una casa que te la fa un obrer, que una casa te la falta un arquitecte. Clar. Una vegada tens l'arquitecte de fer la casa, ell ja ha reduït o ha buscat el que és precís i normatiu. En aquest cas el mateix. Vale. Ja no és la replega que ho fas tu perquè creus. No? És a dir, té una adaptació a la normativa.
12: Molt bé, bueno, doncs moltíssimes gràcies per explicar-ho. Bueno, estarem pendents de com evoluciona aquest tema quan s'adjudiqui més endavant. Moltes gràcies.
13: Molt bé, a vosaltres.
12: Gràcies.

0: Hoy por hoy Gandía.
1: La 1:13 del migdia. Hola de nou. Anna Llopis, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
1: Parlem de comerç i de turisme, no?
2: Comerç i de turisme, si entrem avui la nostra actualitat així en la comarca. Parlàvem el dilluns, te'n recordaràs, Cèlia, amb els representants de les associacions de comerç d'Oliva i de Gandia, sí, que estava aquesta petició que han fet diverses empreses per a que tant Oliva com a Gandia siguin declarades zona de gran afluència turística. I això què implicaria? Que podrien obrir diumenges i festius les grans superfícies en el nucli urbà, vale, de les ciutats.
1: No en les platges, no en les platges, pobles, les ciutats.
2: Ai, sí, nice. En Oliva havien presentat al·legacions a aquesta proposta que estava ja en Generalitat. A Gandia és la Generalitat la que havia fet un requeriment a l'Ajuntament per a que es pronunciara. Això és el que contàvem dilluns. Doncs tenim novetats perquè l'Ajuntament de Gandia ha anunciat que ha demanat una pròrroga, o que ja ho avançàvem nosaltres ahir en la ventana, en esta matinal ho han dit, anunciava que ha demanat una pròrroga a la Generalitat i que va convocar una mesa de comerç on es troben representants de totes les associacions del sector per poder pronunciar-se de forma, podem dir, amb rigor sobre esta qüestió, valen tractar la qüestió en tots els que estan implicats per a poder decidir bé què fan, si deixen obrir els diumenges i festius a les grans superfícies o no.
1: Pareix bé que es parlen tots, que s'arriba a un consens, no?
2: Així és, i paral·lelament també l'Ajuntament de Gandia ha sol·licitat a la Universitat de València, mitjançant la càtedra Joan Noguera, la redacció d'un estudi que aborde les característiques del teixit comercial de Gandia, les demandes de la ciutadania i com la venda en online en les plataformes està modificant els hàbits de consum. Segur que podem parlar en ells d'esta qüestió en la càtedra d'innovació que venen molt de la càtedra Joan Noguera, que venen molt per a
1: sí. Són amics de la casa.
2: Són amics de la casa. Més coses. Gandia impulsa la seva estratègia turística amb accions promocionals per a aquest estiu. 167 empreses estan adherides al SICTET i a una renovada programació de Gandia a la mar. La regidora de Turisme de Gandia, Balbina Sendra, ha presentat el balanç de gestió del departament durant els últims 6 mesos i les principals novetats d'esta programació estival Gandia a la mar, una iniciativa que arriba a la seva tercera edició ja i que se consolida com una de les principals ferramentes de promoció i dinamització turística de la ciutat. Durant la mesa de turisme celebrada esta matí, representants del sector turístic i grups municipals han analitzat els resultats obtinguts en matèria de promoció, qualitat turística i captació d'aconteciments, així com les accions previstes per als pròxims mesos. En aquest sentit, durant el primer semestre de l'any, el Departament de Turisme ha desenvolupat més de 20 accions promocionals i estratègiques.
3: Agrair al sector turístic el seu temps, la seva implicació i la seva ambició per a continuar sumant esforços, que jo crec que és important el que estiguen en totes aquestes meses de turisme a banda de totes les jornades tècniques i que és el que ens ajuda, no?, a treballar en aquesta estratègica. Entre les diverses coses que hem anat comentant per a fer balanç un poc, hem parlat de promoció. Hem parlat de les més de 20 accions estratègiques promocionals que hem fet al llarg d'aquest mes de mig any, poc més de mig any.
2: I per cert, que esta vesprada a les 20 hores tindrà lloc aquest acte de lliurament dels diplomes i reconeixement del SICTET, que comentàvem, de turisme. Més coses. En Seraco.
1: Sí.
2: En Seraco està en el teu poble.
1: En el meu poble. Jo me lo ha dit, eh?
2: S'està preparant l'arribada de la Volta Ciclista, de la Volta Ciclista.
1: Sí, sí, sí.
2: I com ho saben tots, tenen el final d'etapa el pròxim 29 d'agost allà a la localitat. I per això és imprescindible que s'acondicione bé la carretera, claro, per la qual han de passar els ciclistes. Així que s'està fent un asfaltat nou de l'accés a la platja. L'alcalde de Seraco, Avelino Mascarell, ha assenyalat que es tracta d'unes obres que es fan en previsió per a no interferir en el moment més de temporada alta del turisme, una actuació que compta amb una subvenció de 200.000 euros de la Diputació i que inclou l'habilitació d'una rotonda en el camí del mig, que després servirà d'unió amb la carretera Nazaret-Oliva.
0: final d'etapa i el que anem a fer és pues, aprofitar, asfaltar-ho i deixar-ho en les millors condicions de cara a este final d'etapa previst per al dia 29 d'agost en la mateixa platja. És una obra que podria fer en temps, planificar-la, però bueno, hem volgut tindre-ho previst ara per aquests dies i així anar en el final d'etapa, que estiga en les millors condicions possibles i, a més, previst que anem a ubicar una rotonda en el camí del mig. Esta rotonda enllaçarà en la carretera Nazaret-Oliva, que en aquests moments la Diputació està preparant el projecte.
2: Val, i més coses?
1: Que avantatges tenim de que passe, bueno, de que acabe la Volta Ciclista?
2: Sí, no, segur que, molt bé, molt que va moltíssima gent a veure-ho, perquè així a la comarca n'hi ha molta, molta afició al ciclisme. Més coses, Cèlia, sí. Sempre vos hem parlat de la necessitat d'ampliar de reforçar la plantilla sanitària en estiu, ho parlàvem ahir també del representant de CESIF, que feien aquesta denúncia, però ens va cridar molt l'atenció un exemple que posava ahir en la ventana el doctor en el Departament de Salut de Gandia, José Luis, i representant del CESIF. Escolta.
4: Toda la gente que está trabajando, que queda trabajando, que no está de vacaciones en los centros de salud, que también tienen playa, como Berreguard, Daimús, Miramar, Tabernes, Oliva, tienen que cubrir con los pocos recursos que tienen para cubrir esas vacaciones, también tienen que cubrir el servicio de playas, con lo cual estamos obligados a, durante media mañana, estar en un consultorio auxiliar y durante la otra mitad de la mañana en otro consultorio auxiliar de otro pueblo diferente.
2: O sea, son en la mateixa plantilla, està mitja matí en el consultori de la platja de Berguar i l'altra mitja matí en el consultori de Piles.
1: O sea, que ja es reduís la plantilla pel fet de que són vacances i que molts d'ells se n'agafen.
2: I han de cobrir els consultoris de la platja.
1: Vale.
2: És la denúncia que fan. I alguna vegada has tingut problemes per a comunicar-te via telefònica en el centre de salut, en atenció primària?
1: Pues sí. La veritat és que sí.
2: Pues són conscients d'això en la conselleria i han licitat una plataforma d'atenció telefònica en intel·ligència artificial.
1: Vaja.
2: Ara cridarem als centres de salut i ens entendrà la intel·ligència artificial. És l'anunci que
1: ja val per tot, fa un poquet de por això, eh?
2: Sí, es farà poquet a poquet en 846 centres d'atenció primària i la pressupost per a aquesta licitació és de 18,7 milions d'euros.
1: Però esperen millorar esta, i agilitzar, no?, esta atenció.
2: Així és. Recordar també ràpidament, Cèlia, que estan avui en obres, està tallat l'encreuament en el carrer de Bassola en primer de maig en Gandia, perquè s'està fent descàrrega de material i obres en la via pública. Per accedir a Mercadona sols es pot per primer de maio. I el carrer Benicanena s'ha habilitat en doble sentit de circulació, així que la gent que circuli per aquesta zona, un poquet d'atenció. I una última qüestió. En Benirredrà, que ens deixa un titular. Demà tenien un plenari per aprovar els dies festius i festius no lectius de cara al pròxim curs.
1: Clar, que això és ara un lío, que tenim per davant.
2: Ahí està la cosa. Doncs aquesta votació s'haurà d'ajornar. El motiu és lògic, ens ho conta l'alcaldessa del municipi, Vic Bordes.
5: Estem esperant que Gandia els aprovi prèviament per ser zona d'escolarització única i no podem anar en contra de... o no podem anar en altres dates que no siguin les mateixes. Estem un poc a l'espera que ells també s'aproven. No podem passar. Teníem previst que es tingueren ja per a demà, però no es tenim encara. No l'aprovarem.
2: És la qüestió que comentàvem l'altre dia, que n'hi ha una nova normativa, que de cara al pròxim curs els municipis poden escollir més dies festius no lectius, els consells escolars, canviar, per exemple, algun festiu. Pues, per exemple, el dijous sant no volem festa, volem que siga el 16 de març. Per exemple, aquests canvis es poden fer, però clar, això suposa que ara en tots els municipis s'ha de discutir els dies festius, els dies no festius, i ja van dir en Gandia, ho van dir així la tècnica del departament, que la reunió del Consell Escolar seria el 30 de juny. I clar, Benirredrà ha d'anar en sintonia en Gandia.
1: Pues així estan les coses. Moltíssimes gràcies, Anna, per contar-nos l'actualitat. Moltes gràcies.
2: Tornem a agenda.
1: Exacte, vegem després.
6: cuarto torneo de golf Grupo Radio Gandía Cajamar. El 20 de junio en Oliva Nova Golf, pon a prueba tus habilidades en el campo y disfruta de 18 hoyos con Welcome Pack. Picnic a mitad de recorrido. 12 hoyos con premios especiales, trofeos, premios y sorteo de regalos. No te lo puedes perder. Inscripciones abiertas en olivanova.com. Patrocinado por Digitel, Yuma Bags, Soleco, Crea Graphics, Ethic Advisor, Las Colinas Golf y Asgan Ascensores. Cajamar y Grupo Radio Gandía, siempre con el deporte.
7: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568. 8630.
8: ¿Artrosis? ¿Osteoporosis? ¿Hernia discal lumbar o cervical? En Gandía existe un centro que está llamando la atención de pacientes de toda España. Utopía Clinic. Tecnologías avanzadas para personas que buscan una alternativa frente a las enfermedades degenerativas. Llama al 660-954-725 y cuéntales tu caso. Utopía Clinic Gandía. Vivir sin dolor es posible.
9: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Mayor te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Mayor 33, Gandía. Compra Oro Carrer Mayor. Convierte tu oro en oportunidades.
1: Esta vesprada a Oliva hi ha una xerrada més que interessant. La impartirà Josep Cortés, que és el secretari de l'Associació Veïnal i Cultural El Palau. I es titula, la xerrada, Viure el centre històric amb el Palau com a referència. Com s'encararà aquesta activitat? Pues ens ho explica ell mateix, Josep Cortés. Josep, bona vesprada.
10: Hola.
1: Gràcies per atendre'ns. Per atendre'ns, vas conduint, eh?
10: Sí, disculpa que estic conduint, que no. Però bé, ara estic operant una miqueta.
1: De moment et podem escoltar més o menys bé. Sí. Anem a continuar fins que no es talli. Escolta, avança'ns algo del que xerraràs esta vesprada.
10: Sí, la idea és fer un repàs un poc a què és la composició del barri del Palau, del barri del Palau, més que el barri del Palau és el Raval i Vila, el centre històric. I a partir d'aquesta composició és remotres...
1: Ui, el perdem, Josep. Sí, Josep, estem perdent-te, no et preocupes. El cridem més tard quan estigues...

0: Se queda com, no sé, com en blanc, que no saps què fer ni per on tirar. El fa falta algo. I a mi m'ha omplit molt, molt, els espais.
1: No t'arrepentissis en cap moment.
0: Que va, que va. Ara, aquest any, hem acabat l'ESO i l'any que ve estic pensant pues, en una dos de valencià, o en una classe d'informàtica, algo. Algo farem.
1: Que estàs enganxat.
0: Sí, sí. Sí.
1: Ja va més. Bueno, i acabem amb, com el diuen, d'on eres i l'edat, si vols.
2: Vale, hola, soc Bernabé, tinc 34 anys i he estat estudiant perquè volia treure en l'ESO. Vull fer un FP d'administració, però fa poquet he canviat la idea i vull ser monitor de xiquets.
1: Perfecte. Millor. Ho aconseguiràs, a que sí?
2: Sí, estic en ello ja. Només ha acabat això, ja m'ha apuntat a un cursillo. I a continuar estudiant.
1: La veritat és que val la pena perquè com que si estàs estudiant, estàs en la roda, però que dius, m'ha apuntat a un cursillo, si estàs rodant, vas enterant-te, no?, de coses i que van ampliant la teva formació, això és bo.
2: Clar, a part vull que ajudar els xiquets que, no, que tenen no, dificultats, per ajudar-los més que res, perquè com fa falta per el professorat i tot això, sí. Pues vull que ajudar, pegar-li una maneta, el que siga.
1: Pues que vaya muy bien. El mateix que dic a tots els companys i bueno, ja s'ha escoltat Celia. Jo crec sí. Que això és una mostra claríssima del perfil d'estudiant. Inés, ja per últim, tenen una edat, però a vegades pareix el xiquet de classe o no?
3: Bueno, normalment no. No, jo estic molt contenta amb ells. Sí.
4: Algun dia n'hi
3: com adults.
1: Ara hi ha vacances o sempre queda treball de portes cap endins?
3: De portes cap endins encara tenim bastant burocràcia que fer, però pel que fa a ells ja tenim vacances.
1: Vacances. Pues ara ja a la platja o a la piscina, sin horari ni fecha en el calendari, que diuen en castellà. Disfruteu. Celia, ara sí, sí, en esta mostra que vos portem de l'alumnat d'aquest curs de l'Escola Permanent d'Adults d'ací de Gandia, pues ja, nosaltres es deixem per a que rematen la replegada del certificat i que se'n vagin, pues això, a la platja o a la piscina. Celia.
4: Pues sí, on vulguin, que ara fa ja caloreta. Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos aquestes realitats. Cada alumne d'una nacionalitat diferent, amb una edat diferent, amb motius diferents, però tot amb moltíssimes ganes d'aprendre en aquesta escola per a persones adultes d'ací de Gandia. Moltíssimes gràcies.

0: Ara anem a tornar a reprendre, o a intentar-ho, esta connexió amb Josep Cortés, que recordem que és qui esta vesprada farà la xerrada a Oliva, i ell és el secretari de l'Associació Veïnal i Cultural del Palau. I la xerrada es titula Viure el centre històric amb el Palau com a referència. Josep, ens escoltes ara bé?
1: Sí.
0: Val. T'escoltem de fons, no sé si pots apropar-te un poc el telèfon per tal de que puguem escoltar-te millor. Conta'ns... Val. Conta'ns de què anirà esta vesprada, la xerrada.
1: Mira, en principi la xerrada estava pensada per a fer notar que el centre històric existeix, que té unes característiques especials, a més molt, molt interessant des del punt de vista històric, però que també socialment també ha patit molts canvis de mobilitat, de persones que han vingut noves, de persones que residien i que s'han anat, i tot això deriva un poc de l'estructura social que ha anat canviant, no? Això vol dir que, per exemple, els comerços han desaparegut, que el vindre persones no valencià parlants de valencià es nota el recés, i que hi ha degradació, que hi ha cases abandonades, i etcètera, no? Clar, davant d'aquests problemes, el que cal és un poc recuperar el centre, perquè el centre, que històricament és important, perquè hem d'avaluar-lo i conèixer-lo i estimar-lo, no? I d'alguna manera és també una crida d'atenció, perquè el que es fa no és suficient. El que vivim allí, ho veiem, i com va degradant-se, va canviant, i clar, per això després n'hi ha associacions com la nostra que està treballant perquè revertir en tot el possible, no?
0: O sigui, que... Esta xerrada és com un poc que ve amb missatge subliminal, bueno, no sé si subliminal, ve amb missatge de reforçar, no? Eixe cuidado, no? De tindre més en compte el centre històric de la ciutat d'Oliva, pues per això, per a que no acabe degradant-se com s'està fent, no?
1: Clar, és un centre ric. Clar, partim de que el palau queden restes i no existeix com a palau, cosa que és increïble, que vegeres el que hi havia, que vegeres el que hi ha, no? Com pot haver desaparegut un palau que era de la qualitat i bellesa del Palau Ducal de Gandia, per exemple. I, clar, vas coneixent coses, vas descobrint el que hi ha darrere la història, i d'alguna manera d'interessant cada vegada més i recuperar un poc l'època esplendorosa, diguem, no? Clar, això suposa molta... No només feina de conscienciació social, sinó també una feina de mesures de polítiques, d'iniciatives, que s'han d'aplicar i que de vegades no van en la rapidesa que nosaltres voldríem.
0: I totes aquestes coses que es poden fer, Josep, les exposaràs esta vesprada, la xerrada, no?
1: Sí, diguem, les dues són de dos facetes, diguem, una, o el coneixement del que hi ha, del que hi havia, i el que hi havia, i després allò que nosaltres també volem, que proposem i que pensem que és factible. També, evidentment, hem d'agrair la importància que l'administració, amb la seva lentitud, diguem, lògica, no sé si és lògica, però la seva lentitud funciona.
0: Sí.
1: I, clar, que hi ha una iniciativa que, per exemple, del Pla RUR, clar, es valora, que passa que no sé si sabeu que arriba prou a la població, no?
0: Josep, una coseta. No t'escoltem molt bé, però crec que per a recordar l'hora i el lloc exacte on serà esta xerrada, crec que tindrem temps. T'escoltarem bé.
1: A la Biblioteca Tamarit a les 7.
0: Molt bé. A la Biblioteca Tamarit d'Oliva. Sí, perdona.
1: Sí, a les 7. No, que perdoneu, perquè és que no hi ha manera que puga parar, no?
0: Tranquil.
1: No puc.
0: Tranquil, t'hem escoltat bé, i qui vulgui saber més, doncs esta vesprada, a les 7 de la vesprada, a la Biblioteca Tamarit d'Oliva. Moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres. Vinga.
0: Adéu.

0: I d'Oliva ens anem directament al Real de Gandia, perquè l'Ajuntament va acollir ahir dilluns l'acte de cloenda oficial del curs de Consell de Xiquets i Xiquetes. I durant aquesta jornada, els joves, consellers i conselleres, van fer l'entrega de l'informe final de propostes de millora per al municipi a l'alcalde Gustavo Mascarell. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Alcalde, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quines iniciatives el van arribar?
1: Pues la veritat és que cada any ens sorprenen estos xiquets i xiquetes, perquè cada vegada s'ocorren més, i jo ja es vaig dir en l'acte que van tindre després ahir, just de vesprada, vaig donar l'enhorabona per la tasca, i és d'agrair tot allò que fan. Enguany, la novetat és que de normal, els últims anys, els consellers i conselleres eren alumnes de 5è i de 6è, i enguany han sigut de 4è i de 5è de primària. I la veritat és que moltes de les propostes que ens van presentar, algunes ja les tenim en marxa, altres ja s'han fet i unes altres no les tenien previstes, però ens va agradar la idea i l'equip de govern va prendre nota. De normal, una de les propostes més que ens van impactar i anem a ficar-la en breu en marxa és la renovació d'una zona del Parc 25 d'Abril, que l'any passat ja va ser una proposta del Consell de l'any passat i que també estava previst per part de l'equip de govern, i dins del pla d'inversió anem a fer una, de la Diputació de València, anem a fer una reforma del parc integral del Parc 25 d'Abril del voltant de 1.000 milions d'euros. Ja està l'obra adjudicada, però ara estem en l'època que estem segurament en juliol i agost, allò estarà parat, i la idea és, tan pront passen les festes patronals, aquesta obra voluminosa es ficaria en marxa. Després també ens van comentar propostes de civisme, d'acord? Aquesta ens va agradar moltíssim, el tema del reciclatge, el tema de veure si podem fer campanyes de conscienciació de que la gent estiga al dia i sàpiga complir els horaris de tirar el fem, no deixar trastos en els contenidors. Tenim Ecopass, tenim una empresa que veieu recull, van ser propostes, a part de cíviques i a part de medioambientals, doncs també van ser propostes educadores. I la veritat, doncs molt content, perquè segurament des de l'equip de govern a lo millor sempre estem treballant en aquesta visió un poc més general, també tenim en contra la joventut, però ens serveix molt bé estos actes, tant a principi de curs com a final de curs, perquè els xiquets i xiquetes realment es centren en el que es preocupa a ells, i el que es preocupa a ells evidentment també són punts que a l'equip de govern i a la corporació ens té que preocupar i ens ocupa, i per això prenen nota i per això tenim en compte les seves propostes, sempre i quan siguin viables, que la majoria d'elles solen ser viables. Per això dono l'enhorabona, perquè pense que la tasca que fan any darrere any és diferents consellers i conselleres és molt bona per al poble i està notant-se.
0: Alcalde, em parla de propostes per a millorar els parcs, de reciclatge, de civisme. Has dit que són 4è i 5è de primària. Quants anys tenen?
1: Quart i cinquè de primària, pues estaran entre 9, 10, 11 anys. Dona compte, entre 10, 11 anys, la majoria. Sí que és de veres que junta la tècnica de participació, Alba, tots els mesos es reuneixen i van agafant aquestes propostes que bé ixen dels propis consellers o conselleres, o bé de xiquets i xiquetes, bé del col·legi, bé a tocar-me-lo, o bé del poble, que saben qui són els consellers i es presenten, perquè aquestes opinions, vostres opcions, perquè moltes vegades a lo millor, qui va al parc? Pues els xiquets i xiquetes, i el diuen que este columpi s'ha trencat, o podríem fer més activitats en la llar de la joventut. En tot el que fem és prenem nota i intentem, pues, dins de les possibilitats de l'Ajuntament, pues, totes aquelles propostes que ens comenten, al final, si ens ho demanden, i nosaltres som del pensar de que si es fa una activitat i l'activitat la gent col·labora, eixa inversió sempre és bona. Tot el que sigui invertir en cultura, en oci, en educació, és una inversió bona, bé siga per a totes les edats, per a la gent gran, per a la gent adulta, però si és per a xiquets i per a xiquetes, doncs millor que millor. Una de les propostes que ens va apanyar, que ens va fer gràcia, però que la deguem interessant, ens comentaven a veure si podíem tindre la possibilitat en el poble de ficar uno o dos bancs per a sentar-se en alguna sala del poble que tingueren en dos per a poder carregar els telèfons mòbils.
0: No me digues.
1: Sí, sí, sí. I això li van prendre nota. I justament ja el dilluns per la nit ja ens van ficar en marxa en un proveedor i estem mirant l'opció a veure en quina zona del municipi pues podem ficar uno o dos bancs, conforme ens van dir, que tinga la gent que pugui sentar-se, però també que pugui carregar el mòbil. Pues vamos a ello.
0: Pues molt bé. I escolta, i ells també se sentiran escoltats i que al final hi ha una bona iniciativa per part de l'Ajuntament d'escoltar-los i de fer-los cas. Que són els xiquets i xiquetes, sí. A vegades se mos va un poc,
1: A veure, jo pense que és vital, perquè si ells vegueren que any darrere any presenten propostes i les propostes pues, no fan cas, però a lo millor podrien sentir-se un poquet desmotivats. I clar. Jo us ho vaig dir i ho dic cada any. Aquest informe que ens donen a final d'any jo el tinc en un departament al costat de la taula d'alcaldia i el tenim allí i anem marcant-lo. I jo el dic, pràcticament la majoria de les propostes si estan pràcticament fent-se, n'hi ha algunes que són molt repetitives com són campanyes de conscienciació o campanyes de reciclatge o a lo millor si es fa una obra important pues ja està feta, però pràcticament que jo diria que en un tant per cent molt, molt elevat, i és el que pense que deu de ser. Si una cosa es pot fer, jo pense que s'ha de fer, i si una cosa no es pot fer, pues s'ha d'explicar el per què no es pot fer o el per què es farà més tard. Entonces, jo pense que per part de la corporació deuen d'estar contents perquè els escoltem, que és el principal, pues sí. I després intentem fer tot el que ens diuen.
0: Així és, alcalde. Pues moltíssimes gràcies. Bueno, i enhorabona per aquesta iniciativa i al Real de Gandia d'escoltar els més menuts que també tenen dret a dir la seva i a ser escoltats. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
1: Ven a Peugeot Móvil, único concesionario oficial Peugeot y Lib Motor en Las Afor. Avenida Alicante 156, Gandía.
2: Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
3: Ja saben que este dissabte arrenquen les fogueres de Sant Joan, que és la festa grossa d'Alacant. I vostès es preguntaran, si és en Alacant la festa, què fem parlant en Ràdio Gandia? Doncs pues és perquè ací a la Safor ja saben que tenim molts artistes, foguerers i fallers i de tot, molt reconeguts. I avui s'ha anat la nostra companya Sandra Albert a parlar amb Pere Baenas. Sandra.
4: Molt bona vesprada, Cèlia.
3: Bona vesprada. Endavant.
4: Mira, el tinc ací al costat i darrere de mi estic veient com carreguen un dels camions per anar direcció a la camp. Bona vesprada, Pere.
5: Hola, bona vesprada.
4: Mestre Foguerer, artista faller i el falta una, Cèlia. Premi sí. Grup Radio Gandia 2024.
3: Ah, claro, claro, claro.
5: Sí, molt honor de haver obtès aquest premi.
4: El honor és nostre d'estar avui així perquè teniu molta feina.
5: La veritat és que sí, que avui són dies de molt de trasiego i tenim que carregar els camions, a començar a preparar el viatge. Però bueno, realment avui fem 3 o 4 viatges a Alacant. Són 3 o 4 camions els que tenim que preparar.
4: En un dia, en diversos, anem a entrar perquè s'escolte també aquest soroll del treball que esteu tenint. Pere, són, com deia, són quants monuments ixen d'este taller cap a Alacant i en quants dies?
5: Bueno, tinc que dir que en comptes de monuments són fogueres.
4: Fogueres.
5: Perquè...
3: La nomenclatura sí, canvia,
5: bueno,
3: eh?
5: Nosaltres en el gremi parlem de que tenim que dir... A les nostres obres foguera o falla, perquè monuments no són com a tal, però bueno, és més perquè la gent s'acostume, perquè és una cosa molt nostra i volem que se diga falla o foguera a la que vosaltres digueu monuments.
4: Des de ja assimilem aquest vale. Concepte, Pere.
5: Aclarit això, que vos agraeix que lo que m'acabes de dir, pues bueno, anem a fer 3 fogueres en Alacant, una d'especial, una de primera i una de quinta.
4: I a més la d'especial té una particularitat perquè està també vinculada a Gandia, no només pel teu taller, sinó perquè és la Sagrada Família Corea, sí, en Gandia, la Falla, que està germanada també amb la Foguera de la Cant.
5: Sí, a més és el meu barri d'on vaig néixer jo, que va ser en Corea. I sí, és una coincidència molt grata per a mi, que l'any passat vam fer nosaltres la Falla de Sagrada Família Corea, d'ací de Gandia. En realitat se'm va carregar el meu fill de fer la falla, de coordinar-ho tot, i l'equip de taller pues, muntarem aquesta falla, guanyarem el primer premi, i l'Ingenit de Gràcia, que també tinc que dir que va guanyar Alejandro el mateix primer premi i l'Ingenit de Gràcia que jo quan vaig debutar. Avui va ser el debut d'Alejandro, el meu fill, i en el meu debut jo, en la mateixa falla, que no l'havia tornat a fer hasta el moment, pues va ser obtindre el mateix resultat. Primer premi, Tinxenit i Gràcia, en companyia de Sánchez i Minyana.
4: Ara ja, com van els nervis, perquè s'acosta ja eixa planta. Planta sí que es diu eixe concepte, no?, de les fogueres.
5: Sí, planta, sí, sí, sí. Allí mos diuen els artistes fallers constructors.
4: Constructors de...
5: Bueno, sí.
4: És veritat, perquè jo ací a Cèlia ara estic veient sí. Moltes peces soltes. És com sí. Un gran trencaclosques de color.
5: A mi m'he xocat, perquè jo porto des de l'any 90 fent fogueres. I m'he xocat molt, ha venit el constructor i m'he xocat molt, però bueno, és curiós. Sí, sí. No? Allí ho tenim assumit també, els artistes fogueres, que són els constructors de les fogueres.
4: Que bonic. I com va el constructor a pocs dies, a poques hores de la planta?
5: Pues bé, molt bé. La veritat és que un poc de nervis sí que n'hi ha, per què no dir-ho? Encara que jo ja soc veterano en això, però sí, estic nerviós. Estic nerviós perquè Ahora me acaba de tocar el camión que desde el GAN ve para acá Valencia, para casi para acá Gandía a replegarla fuera de Sagrada Familia. Y bueno, se calcular el horario, te quiten es fogueres y tienes que dirlos aquí no lo arribes, pero claro, no hay, puedes decir una hora exacta y la Chen pues se fica también nerviosa, ¿no? Porque no se sabe más lo que se puede tardar en cargar. Depende de la dificultad de las peces.
4: Es que es molta feina, Celia, moltíssimes moltíssima. Gràcies, Pere, que vaya molt bé.
5: Vale, gràcies a vosaltres.
4: Perquè, Celia, vaig aprofitar, ja que sí. He vist Alejandro, per ací darrere, al fill.
3: Tu ja vas per ahí. Ja vas per ahí com si per a ta casa.
4: Mira, ara estic envoltada d'un roig, d'unes... Semblen flames, Alejandro, però dis-nos tu, què són?
6: Sí, son unas sales que representan unas flames de Fénix, que es una de las personas de la pareja principal de la meua foguera.
4: ¿Foguera, el nombre?
6: Desátame.
4: Desátame, Celia. Pero yo no sé si te ha venido al cap alguna canso.
3: Sí, la verdad
4: sí,
3: es que
4: sí. Anem a preguntarle. ¿Té algo que vore Mónica Naranjo en esta foguera?
6: Sí, sí, té que vore. Mentre estava fent el esbós, la vaig sentir en el aleatori de Spotify i ahí es va quedar com una xispa d'inspiració i res, jo crec que li para bé a la foguera.
4: T'ha quedat clar, Celia, desata-me, anem a desatar-nos. Alejandro, com van els nervis? Perquè ja ens ha comentat ton pare alguns d'aixòs premis, falles, fogueres, o sea que tu ja eres un mes d'este gremi. Quina edat tens?
6: Jo 22.
4: 22, i amb 22 anys seguint els passos també de ton pare, no?
6: Sí, mentre es puga, a mi m'agrada molt l'ofici i la veritat que en este aquí dona gust treballar, la veritat.
3: Sandra...
4: Digues, Celia.
3: Ens està encantant escoltar-los, estos artistes, però tenim que anar acabant ja, que ens acaba el temps. Moltíssimes gràcies per apropar-te allí al taller, i parlar amb ells en persona, per apropar-nos a tots nosaltres.
4: Un plaer, i anem simplement a desitjar-lo molta sort. Desata-me esta cantada acompanyar a desatar-se, Alejandro, i a gaudir de
3: tot. Exacte.
4: Moltíssimes gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies, Sandra. Fins ara.
4: Fins ara.

0: És que em fa molta risa, perquè quan sona esta sintonia, el nostre tècnic Nacho Mañó obri les càmeres per a que qui ens estiga mirant en directe pel Facebook o que ens veja després per Telesafor puga veure pues, els bailoteus que mos peguem Ana Llopis i jo.
1: Tu què pareix? No mos en recordem mai, que estan les càmeres.
0: I jo ho veig i fa molta gràcia.
1: Bueno, agenda.
0: Agenda.
1: Ah, vinga. Esta vesprada, a les 7:30, concert de fi de curs de l'Escola de Música de Gandia de la UAN Sant Francesc de Borja en els jardins de la Casa de Cultura. Després tenim també per esta vesprada un taller de encordar, que és la tècnica, te'n recordes que vam anar un dia a un taller d'estos que són per a fer les cadires.
0: Les cadires estes d'espart?
1: Sí.
0: Vale.
1: Doncs avui hi ha un taller en Benirredrà. A les 6 de la vesprada en la parròquia de Sant Llorenç.
0: Molt bé.
1: Més coses. La xerrada que ja hem comentat en Oliva, viure el centre històric amb el Palau com a referència, a les 6 de la vesprada en Tamarit, i després en Villalonga, que estan fent esta setmana la setmana esportiva, hi ha una activitat molt xula per a esta vesprada, que és a les 20 hores una caminata infantil. Una volta a peu infantil, perquè tots els xiquets i xiquetes vagin a caminar pel poble.
0: Que xulo, i ho faran a les 8 perquè ja no fa tanta
1: calor.
0: Clar,
1: ja no fa tanta calor.
0: Tot ho pensat.
1: I avui tenim una bona notícia que ens hem assabentat aquest matí, i és que Visila Bococo estarà demà així en Gandia.
0: No,
1: és una dona, per a qui no sàpiga qui és un referent mundial com a dona emprenedora, i està demà així presentant el seu llibre El miedo i jo. Serà a les en la Casa de Cultura a les 6 de la vesprada. I és un acte que organitza la Fundació Vicky Foods.
0: Molt bé, doncs allà estarem demà, és?
1: Demà.
0: Demà a les 6 de la vesprada. Molt bé, doncs ens ho anotem i demà estarem allí. Això no m'ho perdem.
1: Segur que sí.
0: Moltes gràcies, Anna. Anem acabant este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Mañó a la tècnica.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
0: En 17 minuts continuem amb l'actualitat comarcal en hora 14 i esta vesprada a les 7:20 Enrique Bodil s'espera en la ventana. Ens acomiadem així fins demà a les 12:20 a la mateixa hora de sempre, però mentrestant continua la ràdio.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana Gandía. Enrique Bodí.
2: Què tal? En poc menys d'una hora, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc el lliurament de diplomes i reconeixements del SICTET, Sistema Integral de Qualitat Turística en Destí. Gandia impulsa la seva estratègia turística amb més accions promocionals, 167 empreses adherides al SICTET i una renovada programació de Gandia a la Mar. La regidora de Turisme de Gandia, Balbina Cendra, ha presentat el balanç de gestió del departament durant els últims 6 mesos i les principals novetats de la programació estival Gandia a la Mar, una iniciativa, com saben, que arriba a la seva tercera edició i que es consolida com una de les principals ferramentes de promoció i dinamització turística de la ciutat. Durant la reunió de la mesa de turisme celebrada este matí amb representants del sector turístic i de grups municipals, s'han analitzat els resultats obtinguts. Un dels aspectes més destacats del balanç ha sigut l'evolució de la comunicació digital de Bicigandia. Les xarxes socials han aconseguit prop de 12 milions de visualitzacions, pràcticament el doble que l'any anterior, a més de superar les 5.000 publicacions i registrar més de 210.000 interaccions. Escoltem a la regidora Balbina Cendra.
3: Què s'ha fet al llarg d'aquest any? Jo crec que al llarg de, entre el 2025 i el 26 s'ha fet un gran avanç a nivell de comunicació digital i màrqueting en el departament. Entre altres coses, era important el connectar el públic amb el sector i també amb tot el que treballa, amb les estratègies. I en aquesta línia, cal dir que hem treballat molt les xarxes socials en les que hem tingut 12 milions de visualitzacions, ¿vale? Quasi el doble que en 2025.
2: I alguna vegada han tingut problemes per a comunicar via telefònica amb qualsevol centre de salut en atenció primària? Sí, és un so que no ens agrada i més quan es tracta de que ens atenguen quan estem malalts. Conscients del problema, la conselleria ha licitat una plataforma d'atenció telefònica amb intel·ligència artificial per atendre aquestes telefonades que es queden en el camí. Es desplegarà progressivament en els 846 centres d'atenció primària, inclosos els de la Safor, i compta amb un pressupost base de licitació de 18 milions d'euros. L'objectiu és atendre totes les sol·licituds de cita i derivar a cada pacient al professional adequat per atendre la seva necessitat. Actualment, al voltant de 60% de les cridades dirigides a atenció primària no arriben a ser ateses a causa de l'elevat volumen de sol·licituds, un percentatge que en moments puntuals pot arribar fins al 90%. I en l'àmbit d'anuncis, esta nit la Setmana Santa de Gandia donarà a conèixer a tots els confrares i a la societat civil de Gandia el nomenament de la nova padrina de la Setmana Santa de la ciutat per al proper any 2027 i cambrera del Crist Ressuscitat. Cal recordar que amb este anunci comença el nou exercici que estarà caracteritzat per la coincidència de l'inici d'estes festes en la final de les Falles, ja que el divendres de Dolors de l'any que ve caurà el mateix 19 de març, celebració de Sant Josep i de la Crema Fallera. I els contàvem ahir que hi ha sobre la taula dos peticions per a tant al nucli urbà d'Oliva com al de Gandia siguin declarats zona turística, la qual cosa permetria a les grans superfícies obrir en diumenge i festiu durant la temporada alta. Doncs bé, a Oliva han presentat al·legacions a la Generalitat i a Gandia l'administració autonòmica havia demanat al consistori que es pronunciara. Ara ja sabem que l'Ajuntament de Gandia sol·licitava ahir dimarts a migdia una pròrroga al requeriment de la Generalitat. A missa temps extra, el consistori convocarà la mesa de comerç on es troben representats les entitats del sector a la qual s'escoltarà abans de pronunciar-se al respecte. Fons municipals han indicat a Radio Gandia SER que esta pròrroga s'ha sol·licitat a instàncies dels mateixos comerciants que consideren que cal debatre el tema amb major profunditat i que la decisió que s'adopte per part del govern local serà la que expressen els mateixos comerciants en ixe fòrum i mai una postura unilateral. Paral·lelament, l'Ajuntament de Gandia ha sol·licitat a la Universitat de València, a través de la càtedra Joan Noguera, la redacció d'un estudi. En aquest informe s'abordaran les característiques del teixit comercial de Gandia, les demandes de la ciutadania i com la venda online i les grans plataformes estan modificant aquests hàbits de consum. Més coses. Els alumnes de l'Escola de Persones Adultes de Gandia, l'EPA, arrepleguen avui el seu certificat amb la finalitat del curs. Són 1.080 alumnes els que han acudit al centre, una xifra rècord en els 40 anys de funcionament. 8 cursos de competència digital, graduat de secundària i també idiomes, en concret anglès, valencià i castellà per a estrangers. En aquest últim cas, l'Escola de Persones Adultes de Gandia ha experimentat un increment de la demanda en llistes d'espera, alguna cosa que reflecteix l'augment de la població d'altres nacionalitats. Escoltem a Miquel Àngel Gomar, secretari del centre, i a Gemma Soler, directora d'este centre de persones adultes.
4: Començarem amb 2-3 cursos ja fa 10 anys, però la veritat ja el dic, estem en 7 cursos, i a més, afortunadament, les persones que acaben el nivell A2 enguany poden certificar ese nivell d'espanyol.
5: Segons l'INE, crec que hi ha un 26% de població en Gandia no vinguda i hi ha molta falta de recursos acadèmics per adults. També en competències digitals, en acreditació de valencià.
2: I diversos titulars ens arriben avui des del municipi de Benirredrà. D'una banda, demà tenien prevista una sessió plenària per aprovar els dies festius i festius no lectius de cara al proper curs. Però esta votació s'haurà de retardar. El motiu és lògic i ens ha explicat la mateixa alcaldessa del municipi, Vicky Bordes. L'escoltem.
6: Estem esperant que Gandia els aprovi prèviament per ser zona d'escolarització única i no podem anar en contra de... o no podem anar en altres dates que no siguin les mateixes. Estem un poc a l'espera que ells també s'aproven. No podem passar. Teníem previst que es tingueren ja per a demà, però no es tenen encara. No l'aprovarem.
2: I també bones notícies per a Benirredrà, perquè la Diputació li ha concedit una subvenció per a la prevenció de catàstrofes naturals per a un import de més de 66.000 euros. L'import es destinarà a invertir en maquinària i la implementació del pla d'emergències del municipi.
6: No s'ha aprovat ara el pla de seguretat. Estem posant en marxa la Constitució del CECOPI.
2: I a Xeraco s'estan preparant per a l'arribada de la Volta Ciclista a Espanya, que té, com saben, el seu final d'etapa el proper 29 d'agost, i per això serà imprescindible que es condicione la carretera que va a la platja, atès que el ferm no està en bon estat i caldrà asfaltar-lo de nou. L'alcalde de Xeraco, Abelino Mascarell, ha assenyalat que es tracta d'unes obres que es fan amb una previsió per a no interferir el moment de més alt i de l'arribada de visitants durant els mesos d'estiu. Una actuació que compta amb uns 200.000 euros d'inversió a càrrec de la Diputació i que inclou l'habilitació d'una rotonda en el camí del mig que enllaçaria amb la carretera Nazaret Oliva. Escoltem a l'alcalde de Xeraco, Abelino Mascarell.
7: Final d'etapa, i el que anem a fer és aprofitar, asfaltar-ho i deixar-ho en les millors condicions de cara a este final d'etapa previst per al dia 29 d'agost en la mateixa platja. És una obra que podria fer en temps, planificar-la, però bueno, hem volgut tindre-ho previst ara per aquests dies i així anar en el final d'etapa, que estiga en les millors condicions possibles, i a més, prèviament que anem a ubicar una rotonda en el camí del mig. Esta rotonda enllaçarà en la carretera Nazaret Oliva, que en aquests moments la Diputació està preparant el projecte.
1: Radio Gandia. Cadena Ser.
8: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
9: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
10: Ven a Skoda Jorro Import Gandia, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
11: ¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
12: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
13: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valle Digna vibra de nuevo con Del

0: hasta 12.800 euros y 7 años de garantía. La oportunidad termina a final de mes. Corre a MG Marcos Automoción en Gandía y Xàtiva. No dejes que se te adelanten. Consulta condiciones en mgmotor.es.
1: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCP Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCP Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
2: En Xixona Ducal y Pan de Chocolate ya puedes encargar la tradicional coca de San Joan, una auténtica delicatessen para disfrutar estas fechas. Elige tu favorita, con crema pastelera y piñones, con fruta confitada o con naranja confitada. Todas elaboradas de forma 100% artesana. Pan de Chocolate y Xixona Ducal, desde las 7 y media de la mañana. Pequeños placeres frente al mar. Te esperamos en el Paseo Neptuno número 79, Playa de Gandía.
3: Escucha esto. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar un día inolvidable? Ya está aquí, Terra d'Emocions. Nuestro salón de eventos en Gandía es el espacio ideal para cumpleaños, baby showers y más. Disfruta de catering personalizado, decoración, animación y mucho más. Reserva ya en terrademocions.com y celebra con nosotros.
4: Cadena Ser, el poder de la conversación.
5: En la Ventana Gandía, la entrevista.
6: La Mancomunitat de Municipis de la Safor ha iniciat els tràmits en el seu últim plenari comarcal per a posar en marxa aquest nou contracte del FEM en el cas de Real de Gandia, Piles, Miramar i Beniarchón. Volem conèixer exactament les circumstàncies d'aquest nou contracte i per això parlem amb el president de l'ENS comarcal, en aquest cas, en Jordi Puig. Jordi, bona vesprada i gràcies per atendre els micròfons de Radio Gandia.
7: Bona vesprada, moltes gràcies.
6: Jordi, comenta'ns exactament aquest nou contracte, per què s'inicia en aquests quatre municipis en concret?
7: Bé, i hi ha un conjunt de municipis que coincideix en els que coincideix la situació que acaba el contracte de recollida del FEM. El que passa que ens trobem davant de dues situacions. Uns municipis que ja tenen redactat el projecte tècnic per a licitar i altres municipis que encara han de redactar aquest projecte tècnic, que són en què consistirà la recollida. En aquest cas, Beniarjó, Piles, El Real i Miramar ja tenen el projecte per a poder licitar-lo i el que es va fer és fer un passet més per a poder iniciar eixa licitació. En el cas de Piles i Miramar també inclou la neteja viària i, per tant, hi ha estos quatre municipis que han fet un pas endavant. I en el cas de la resta de municipis que també estan en la mateixa situació, farem el contracte conjuntament, tots els municipis, a través de la Mancomunitat, per a que redacten el projecte en què consistirà el sistema de recollida de FEM en cadascun d'aquests municipis.
6: Jordi, estem parlant d'una única contracta o poden fins i tot ser diverses empreses les que presten aquest servei, depenent del que estàs comentant, aquesta primera fase en què han entrat quatre municipis, una segona fase o fases posteriors en què han entrat tres municipis, van ser més d'una empresa o no?
7: Coincideixen en el temps, però és una licitació per lots i, per tant, a cada lot es pot presentar una empresa, però la idea era fer tot el procés de manera conjunta per a poder estalviar, ser més eficients en la tramitació d'aquests processos que sempre són complexos i també fer-ho conjuntament perquè pot existir la possibilitat que unes mateixes empreses es puguen presentar i oferisquen millors condicions si anem tots junts.
6: És normal, no, Jordi, que la Mancomunitat assumisga aquestes competències per delegació dels mateixos ajuntaments per d'alguna manera estalviar, no, ser més competitius.
7: Exacte. D'una altra manera, el que passaria és que cada municipi ha de fer el seu propi procés de licitació. El que han fet els municipis és dir, ens trobem tots en la mateixa situació i com que els municipis també són Mancomunitat, formen part de la Mancomunitat de la Safor,

0: coincidit en aquesta necessitat de dir deleguem el procés de tramitació de la recollida. Evidentment, cadascú assumeix, cada municipi assumeix el cost del seu servei i fem-ho a la vegada.
1: Toquem ara aquest assumpte, en aquest nou contracte important, que és la posada en marxa, no?, del contenidor El Marró. Exactament, què va beneficiar aquest nou contracte i poder posar en marxa aquest nou contenidor?
0: Bé, jo crec que la posada en marxa del cinquè contenidor o la fórmula que trie cada municipi, perquè es pot, poden haver diverses fórmules, un tipus de contenidor, un altre, càrrega lateral, porta a porta, el que beneficiarà és que separem millor, que reduïm la fracció resta, que és la que penalitza a través de l'impost estatal de residus als municipis, la que grava més i fa pujar el rebut, va aconseguir que separem millor, va aconseguir que assolim els objectius que la Unió Europea ens està marcant en percentatge de separació de residus i, en definitiva, va a contribuir a que la ciutadania siga més responsable de cara al medi ambient i a la gestió de seus propis residus. I este pas també acabaran notant-lo la ciutadania en els seus rebuts.
1: Jordi, com a president de l'ENS Comarcal, sí que m'agradaria una última qüestió al respecte. Precisament ha pujat aquesta tassa del cor. Com vegueu, com a alcaldes, en aquest cas com a president de la Mancomunitat, que s'hagi produït una pujada quan el servei està reconegut pel propi Elio Cabanes, el president del Consorci, que no està cobrant-se el que toca, sinó més del que toca. Com ho vegueu?
0: Bé, jo, evidentment, no entraré a valorar unes declaracions que no conec de primera mà i no sé en què basa eixes declaracions. El que sí que sé és que el que demanem és treball conjunt, consens, rigor, avançar, conforme s'havia estat avançant i avançant de manera conjunta, ho dic de veres. És un procés que hem de fer tots els municipis i, per tant, quan parlem de tots els municipis i tota la ciutadania, podem trobar tots els colors polítics. Hem de trobar solucions per a la ciutadania, hem d'avançar en la separació dels residus, en la introducció del contenidor marró i en la separació dels residus i, per tant, també en la solució de les diferents plantes que han d'haver en les comarques del Consorci. I hem d'estar en això, en el cabet, en la faena, per a solucionar aquests problemes de la gent.
1: Jordi Puig, president de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, moltes gràcies i no res, un exemple. La Mancomunitat de l'Ens Comarcal, el nostre Ens Comarcal de consens i que bona prova de que els colors polítics es deixen de costat per l'interès general, com és el cas. Gràcies, Jordi.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

I acabem amb la previsió de l'horatge per a demà. Per a demà seguim en eixa estabilitat atmosfèrica que ha caracteritzat esta jornada. Així, el dijous tornarà a lluir el cel sense núvols amb unes temperatures màximes que arribaran als 28 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el matinal a carrer d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuen al calor de la ràdio, al calor de la SER. Adeu.

0: Radio Gandía. Cadena Ser.
1: Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
2: En la Cadena Ser tienes el late night que la radio necesita.
3: ¿Qué tal estás?
4: Muy bien, ¿y tú?
3: Pa' croquetas.
4: Bueno.
2: Ni tan bien. Un formato actual.
4: El amor es a la radio, entonces.
5: El amor es igual
3: al dinero.
2: Y con muy poca vergüenza, en el que tres amigas repasan la actualidad con mucho humor. En la madrugada del viernes al sábado a las 2, ni tan bien. Un late.
4: Nunca había trabajado tan tarde.
2: Muy late con Carolina Iglesias, Charlie P y Laura Márquez.
3: Somos Flora, Fauna y Primavera.
2: Y cada jueves a las 8 de la tarde, un capítulo de estreno para escuchar y ver en Ser Podcast y nuestra app.
6: A ver, he estado mejor, pero también peor.
2: Ni tan bien. Cadena Ser.
7: Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
8: Cadena Ser, el poder de la conversación.